0: hicieron realidad, la decisión ya está tomada. A veces no es el conductor quien escoge el coche, es el coche quien escoge el conductor. Cupra Terramar híbrido enchufable con hasta 118 kilómetros de autonomía eléctrica y 900 de combinada.
1: Perauto, tu centro Cupra en Gandía, Xàtiva, Alcira, Ontinyent y Alcoy.
2: ¿Te preocupa que tus padres estén solos en casa? En Cuidavi te ayudamos a cuidar de ellos con nuestro servicio de atención a domicilio bonificado a través de la Ley de la Dependencia. Y ahora, además, estrenamos nuevo espacio en Gandía, en calle Roig de Corella número 6, con talleres de memoria, bienestar y actividades para mayores pensadas para relacionarse y mantenerse activos. Infórmate en el 962-05-3262 y reserva tu plaza. Cuidavi, la mejor atención, nuestro mayor compromiso.
3: Ara que s'acosta el moment de decidir el teu futur, recorda, pots estudiar prop de casa, al campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València. Graus en Ciències Ambientals, Comunicació Audiovisual, Tecnologies Interactives, Empresa i Tecnologia Digital o Enginyeria de Tecnologies de Telecomunicació, so i imatge. Consulta l'oferta i prepara't a la millor universitat tecnològica d'Espanya. Universitat Politècnica de València, per un futur sense límits.
4: ¿Sabes lo que es mandala? Mandala es primera línea de playa. Mandala son pizzas hechas al horno de leña espectaculares. Mandala es disfrutar de la playa a cualquier hora del día. Mandala es tomarte un cóctel mirando al mar. Mandala es pura vida. Síguenos en nuestras redes sociales y entérate de todo. Mandala, Grupo Les Dos Yunes.
5: En Nissan Almenar, tu Nissan, desde 21.700 euros, con hasta 10 años de garantía.
6: Sin dudar, Nissan Almenar.
7: COPE en el 90.6 FM, Onda Naranja.
8: La importancia de quien te lo cuenta.
9: Te lo cuenta servidora Carmen Berzosa y quien te lo cuenta ahora es nuestro invitado de cada jueves en Noticias Cofrades, o lo que es lo mismo, Chimo Lasso. Chimo, molt bon dia, benvingut, gràcies per estar avui amb nosaltres.
10: Hola Carmen, bon dia a tots.
9: Contamos quines notícies tenim de la Setmana Santa.
10: Pues mira, estem ja pràcticament acabant. Vale. L'altre dia, el dilluns, van tindre directiva, l'àrea d'economia estava ja acabant de tancar números i tot això. Este dilluns que entrem, l'àrea d'acció social repartirà, anirà a les diferents entitats on es fan entrega dels donatius, dels xecs per a d'acció social. I pràcticament este divendres tenim l'Eucaristia d'Acció de Gràcies i, i el sopar de final d'exercici, per d'alguna forma, que és un sopar d'exercici que té el seu significat i és molt bonico. Perquè és un agraïment a tota l'assemblea que ha estat treballant durant tot l'any, venint a les comissions, venint a, sobretot a les assemblees, a les, vale? I és un agraïment per aquest treball que es fa durant tot l'any, per dir-ho d'alguna manera. Òbviament és un sopar que està obert a totes les cofrades que vulguin vindre. Baix un tiquet,
9: sí, lògicament.
10: Claro. Vale? Que ahir digues, podries pujar el tiquet i que entrarà Acció Social. Però no, aquest tiquet és tal qual és el cost, és a preu de cost, per dir-ho d'alguna manera. I sí que es fa el detall de regalar-los aquest sopar als assembleistes. Que sí que venen perquè per eixa faena, per eixes hores, per dir-ho d'alguna manera, que han estat treballant per la Setmana Santa al llarg de tot l'any. I pràcticament este és divendres, el dilluns ja dic, tenim acció social entregant ja els xecs en les diferents entitats. Antes concentràvem a tots en el local de la Setmana Santa. Era una miqueta gelat, la veritat. Ante lo cual, des de que va entrar en la primera ja d'Emili, en la primera legislatura, es va optar per anar nosaltres a les diferents entitats, que sia Preventori, que sia Franciscans, que sia Parkinson, que sia les distintes, sí, que es reparteixen, vale? S'entrega allí, es veu una miqueta les instal·lacions, com és tot allò, i es fa entrega de diners, i ja no és algo, un acte tan gelat de saló, de passeillo, t'entregue foto, tornes, es quedava, no era un mal sistema, però quedava una miqueta gelat i es va optar per canviar. I pràcticament d'ahir ja votarem a la, el que tu vas comentar la setmana passada, l'assemblea extraordinària, que és una reunió de germans majors, on es farà nomenament, ja es farà públic qui serà la nova padrina de la Setmana Santa per al 2027.
9: Quan dius això de es farà públic, vol dir que ja l'haureu